0: Ràdio Wagrauma,
1: la veu de la muntanya.
0: Ràdio Wagrauma,
1: la veu de la muntanya.
2: Donde estés, siente el orgullo gualelense.
3: Ràdio Wagrauma te acompanya.